Allo, que mata, patxes ni a puniu ma equip tu ei, que era equip a callucar un patxet a pussi tun que quim sànic a tan a campi ma equip tu ei, que sinxo, a que m'has patejat. Que si sinya panayu que m'ha monat hilana que llacana que allo que m'cosist avina que em seran descrectana. Anchita via que cosist avina que es porintan que era quini com en aquesta que quata que avuita de punita que llacan tenir penyana que maca línia de WhatsApp toquero 7 67 08 480 Ucaja Cuiro.